0: les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Això és Pineda, són les 8 del matí i això és Ràdio Pineda, acompanyant-te des de primera hora del matí amb energia positiva per acompanyar-te un dia més. Avui pendents del cel i també d'aquest canvi meteorològic que ens ha d'arribar les properes hores, sobretot tarda, vespre, nit i matinada. Per això, doncs, connectarem amb Jordi Pérez de 8:45 del matí. Amb ell farem aquesta previsió, afinant una mica més bé l'impacte d'aquest canvi de temps que ens ha d'arribar aquestes properes hores. És una de les qüestions que destaquem avui. També en aquesta primera hora de programa ens vindran a veure els amics de Cinemar. Parlarem d'aquest Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda que comença la setmana que ve i que avui també en parlarem aquí a Ràdio Pineda. Un plaer acompanyar-te fins a la una. Soc Olga Dieguer.

0: Jordi Pérez, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Va, anem a actualitzar una mica la informació. Què podem explicar?
1: Bé, podem explicar, doncs bé, que primer, aquestes hores del matí, doncs hi ha una certa sensació d'aixafogó, comencem a veure aparèixer núvols baixos, sembla que el temps ja està canviat respecte als dies enrere, que veiem un cel net com una patena, i després d'ahir també d'un dia, que déu-n'hi-do, quina calorada van tenir, sobretot a meitat oest, aquests valors de més de 35 graus, 36, 37, alguns 38, que això és d'escàndol, i en canvi més Barcelona-Girona, més de 30, 32, 33, 34, que també déu-n'hi-do, i aquí ens vam quedar fregant els 30, els 29, podríem dir-ho. Per què? No, la temperatura anava pujant i a mig matí va saltar de seguida, cap allà a les 10, em sembla, aviat va saltar una mica aquest vent de llevant de l'est, que va fer frenar la temperatura, però bé, la temperatura va ser molt, molt alta per les dates. I bé, doncs, l'espera expectants avui, la jornada d'avui, perquè tornava a ser complicada quan va passar el dimecres passat, just fa una setmana, en què en algunes comarques doncs hi haurà sarau, rugat, tempesta, estem al mes de setembre, el combustible, la gasolina, està llesta, a punt, en aquest mar tan càlid, i quin és el motor de que faci elevar les masses d'aire i faci formar aquestes nuvolades? Doncs una ondulació dels vents en altura a nivells alts, i a més aquesta ondulació dels vents a nivells alts porta aire fred en alçada, 5.500 metres d'alçada, valors de 14, 16, 17 graus sota zero. Aquest és el motor. Això és el que fa l'aixecar la formació de grans núvols i que acabi transformant-se en grans tempestes. I tota aquesta elevació agafarà la combustible. El combustible doncs està doncs això, amb aquest mar tan càlid, aquest vapor d'aigua latent que està a l'espera de que quan deixi aquest vapor d'aigua, aquestes nuvolades, i puguin descarregar els típics xàfecs fer. Doncs ho farà a la vessant mediterrània peninsular. Catalunya, atenció, València, Castelló, València, també Múrcia, potser també punts de les Balears. O sigui que estem en una situació clàssica del ple mes de setembre, dintre de períodes que ja hem vist de calor i de sequera, i de... perquè això ja veu que són aïllats aquests canvis de temps. Doncs va, entrem en matèria, comentant que avui doncs bé, augment dels núvols baixos, alguna clariana veiem cap a llevant, però aniran a més, els núvols baixos aniran a més, els cels cada cop aniran ennuvolant-se més. Des de l'Atlàntic ja estem observant aquesta ondulació dels vents amb núvols que ja s'estan definint, que marca, podríem dir, la línia de la part ja inestable, freda, que està avançant des del golf de Biscaia cap al nord peninsular, avança cap a Catalunya, però per davant seu marcat amb el pas del matí i migdia, i precisament aquests vents de rebuf de la tramuntana doncs incidiran més, poden ja créixer nuvolades convectives a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, i poc després del migdia, a les 12, a la 1, a les 2, doncs no descartem ja els primers xàfecs, potser ja el primer nucli tempestuós cap a l'àrea de Barcelona, podem dir-ho. A la resta, com dèiem, núvols en augment, potser alguna clariana, encara sensació de tèrmica, de xafogó, de caloreta, però no tindrà res a veure amb la jornada d'ahir. A partir de la tarda, les nuvolades aniran a més, sobretot a l'àrea del Pirineu, les zones del Prepirineu, amb els primers xàfecs, primeres tronades, que també a banda del Pirineu, Prepirineu, se'n formaran cap a la serra transversal, interior de Girona, nord de Barcelona, i aniran afectant sobretot les comarques del nord-est. Independentment d'aquesta inestabilitat cap a aquesta zona, també, insistim, cap a l'àrea de Barcelona, zones prelitorals, els Vallesos, també poden formar-se al llarg de la tarda aquests primers ruixats i tempestes. Aquestes tempestes de primera ronda, podríem dir-ho, poden ser estàtiques. Quan hi ha estàtiques, vol dir que allà on es forma la tempesta pot tenir poc moviment. I, malauradament, això el que pot provocar és que veiem aiguats, perquè si toquen terra ferma, evidentment, doncs poden deixar més de 40, 50, 60 litres en poca estona, o més, perquè estem en ple mes de setembre, poden caure autèntiques litrades. Allà on aparegui, doncs, pot provocar existim incidències. No descartem també alguna tempesta amb calamarsa. Bé, de cara avançada a la tarda, al vespre, inestabilitat del nord-est, podria avançar cap a més cap a la Costa Brava, Baix Empordà, Costa de la Selva, és algun ruixat o tronada per la Selva, el Montseny, tronades també per l'Alt Maresme, i, com dèiem, avançada a la tarda vespre, doncs, podria afectar-nos aquesta inestabilitat d'aquí del nord-est. Serà avançada a la tarda, més aviat, vespre, nit, quan a la tramuntana es farà més marcat i el rebuf incidirà encara més, de forma més marcada, sobretot cap a l'àrea metropolitana de Barcelona i nord de la Costa Daurada. En aquest sentit, per això diem que allà, segurament al final de la jornada, ja en hores nocturnes, es pot focalitzar

ja molt la inestabilitat és al nord de Tarragona i sud de Barcelona, i és precisament aquest sector on haurem d'estar a l'aguait, perquè al final d'avui del dimecres les tempestes poden ser també molt fortes i deixar litrades importants a tot aquest sector. Nosaltres quedaríem, doncs, més al marge, estem en aquesta zona que els estem dient, però com que aquesta inestabilitat se podrà eixamplar, no es quedarà molt estàtica ni focalitzada, sinó que es pot eixamplar afectant gran part de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs inclús també podria avançar cap a aquesta inestabilitat.

0: a migdia es podien haver-hi algunes clarianes. A la tarda, bé, Barcelona. En principi, la resta no esperaríem precipitacions, potser amb alguns núvols. La mina es faria més de tardor, o més calor, o més moderada. No tindrà res a veure amb la calor que hem passat. Divendres. Tenim encara restes d'aire fred en l'entorn del Mar Balear i la matinada de divendres és probable que repunti la inestabilitat entre les Balears i la costa catalana. És probable que en hores nocturnes es formin alguns ruixats, algunes tempestes a dintre mar, davant la costa catalana, i no descartem, això hem d'anar-ho seguint, que poguessin tocar trams litorals, especialment de Tarragona i de Barcelona. Si això passés, doncs al tanto, perquè estem en mes de setembre, hi ha molta energia i podien donar de nou patacs d'aigua i podien afectar, insistim, punts costaners. Això s'ha d'anar actualitzant, ho hem d'anar seguint, però pot haver un repunt de la inestabilitat la matinada del divendres. Posteriorment, el divendres, doncs, de dia, doncs, el temps milloraria, encara potser amb alguns núvols, però al principi, en hores diurnes, no esperaríem precipitació. Seria una inestabilitat més aviat nocturna. La calor, com dèiem, moderada, divendres, dissabte, i quan veiem més repunt a l'alça dels termòmetres seria a partir de diumenge i en dies posteriors, en què l'anticicló, les altes pressions, se situarien més a sobre, aquest aire fred es aniria retirant Mediterrani central cap a l'est, cap a la banda oriental, i per tant el temps seria molt més estable. En resum, Olga, oients, pendent, jornada complicada, no plourà tot arreu igual, ja ho avancem, no plourà, aquí ens pot fer de nou el sal, ens pot fer 5 litros, 2 litros, i quedar-nos amb un pam de nas i quedar tot sec, tal com està, que hi ha una sequera terrible, superficial, aquí a l'Almaresma, però en alguns indrets, o aquí precisament, no ho sabem, Girona, Barcelona i nord de la Costa Daurada, hi ha risc de xàfecs intensos localment, doncs amb alguna calamarsada i registres importants de precipitació. Per tant, veurem algun patac d'aigua, alguna incidència, registres de 50-100 litres, segurament degut a aquestes tempestes estàtiques que poden deixar anar, doncs, aquestes autèntiques tombes d'aigua. Estem al mes de setembre, els ingredients hi són, a l'olla, tots, per tant, atents al risc, als avisos que es vagin activant a les diferents comarques de Catalunya. I nosaltres pues, us explicarem què haurà passat doncs, d'aquí 24 hores, concretament demà al matí, sabrem el que ha passat. Hem fet una mica la radiografia amb una jornada doncs, complicada i ja està, i a veure què passarà. Esperem que no hi hagi gaires incidències, però també segur que a zones de Catalunya, de Castelló, de València i de la vessant mediterrània peninsular, a algun indret o un altre, malauradament veurem algun disbarat degut a aquestes tempestes de setembre. I de moment això és tot.
1: Molt bé, Jordi, doncs no ens quedem amb aquesta previsió, una mica pel que entenem aquí a casa nostra, aquí a Pineda, al Maresme,
0: sí,
1: no esperem mira, la no, cosa que tindríem, es compliqui massa, pel que...
0: Tindríem dues rondes, podríem dir, a la tarda, sí. Cap allà a la mitja tarda, amb aquesta inestabilitat del nord-est, que podria treure el nas allà a la tarda, als 4, 5, 6, per aquí, per la selva, i ens podria afectar, i després, cap al vespre nit, aquesta inestabilitat de Barcelona també es podria eixamplar i també arribar-nos i arribar també d'algun ruixat o tempesta, però insistim, hi ha zones molt focalitzades que és on creiem que es pot concentrar la màxima inestabilitat, que és la zona amb més perill. Aquí, a priori, no hauria de ser les tempestes més fortes, a priori no, però bueno, a veure almenys que sí, faci algun litret, almenys per treure la pols, però bueno, no se sap mai, això és una loteria, no ho sap ningú, insistim, el model sí que avisa que alguns litrets caurà al cel, però malauradament no podem concretar quina comarca serà, els hem dit més o menys, per tant, pendents, perquè dic que a la tarda vespre, i compta amb les tempestes que allà on apareguin, aniran acompanyades amb molt abundant elèctric, els llamps i trons seran d'aquells que imposen, Per tant, precaució en aquest sentit.
1: Molt bé, Jordi, estarem pendents d'aquesta situació meteorològica i demà al matí tindrem ocasió d'explicar-ho. Que vagi bé, Jordi, que vagi molt bé, gràcies.
0: Molt bon dia, fins demà.
1: Previsió del temps, que anirem seguint també des de Ràdio Pineda. Arribem a 8:45 del matí. Ja tenim els estudis, els amics i amigues de Cinemar. De seguida parlarem d'aquesta nova edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda, que comença dilluns de la setmana que ve.

0: prepara per viure la setmana que ve una nova edició del Festival Internacional de Curtmetratges. És la 12a edició del festival, per tant, 12 anys, i evidentment doncs això ja és una xifra prou important com per dir que ja és un referent consolidat aquí a Pineda, també a la nostra comarca, aquí al Maresme, amb aquest Festival Internacional de Curtmetratges. Tot això gràcies a gent molt motivada de casa nostra, com és la Farnés Fontillas. Bon dia, Farnés.
1: Hola, bon dia.
0: I saludem, no?
2: Sí, sí, vaig ser un dels fundadors.
0: Exacte. Escolteu, 12 anys, déu-n'hi-do. Jo deia, ja està molt consolidat, això.
2: Sí, però no és suficient. Sempre pensem...

0: pensem que una edició més ens permetrà fer créixer el festival, i amb aquests 12 anys la veritat és que s'ha notat molt. Des dels inicis ara hi ha una diferència abismal, i tot així, com que sempre ens volem, encara ens queda molt camí per fer, però anem ben encaminats. Les últimes edicions hem fet ple cada dia i això ens anima a seguir endavant.
1: És un festival també molt, molt esperat, no? Que això la Farners també ens ho pot dir, perquè a més explicàveu, no?, que la Farners

0: Comentàveu això, no?, que el festival ha canviat molt, no?, que què heu notat?
1: Mira, ara principalment el festival es divideix en dues parts que tenim clarament diferenciades, va per franja horària. La segona part la dediquem precisament a la que tota la feina que ha fet el jurat, que ha sigut seleccionar els curts que ells creuen que poden optar a premi, i per tant aquests són les del concurs. Aquesta segona hora només participen o només projectem els curs que entren al concurs, i la primera hora, que és la que dona forma una mica aquests últims anys del festival, l'hem anat remodelant segons les peticions de la gent, segons els comentaris, i que cada any hem anat afegint coses. Ara, diguéssim, ja té el perfil de que intentem apropar gent d'aquí, gent local, gent del Maresme, gent que doncs també fa curs, també introduïm les escoles amb els seus treballs, no només en l'àmbit cinematogràfic. A vegades barregem una mica doncs això, no? El curs d'una escola amb una actuació d'una altra escola que, per exemple, fan música, fan ball, etc, etc. Vull dir que la primera hora està més vinculat a coses molt més properes, més que res per això, no? Per al talent emergent que surt, que

0: Sí, hi ha molta part que ja són professionals, vull dir, se sorprèn inclús a nosaltres mateixos.
1: Mireu, el cinema, clar, és el que dèiem, eh? Cinema Ara és una associació, no?, que fa molts anys que esteu a Pineda, no?, treballant per consolidar, bé, si més no, que no es perdi, no?, aquesta afició pel cinema. No puc deixar de pensar, i a més, és que sempre em recorda la figura d'en Josep Martín, el cinema Delfos, i que Pineda ja ha tingut també una vinculació amb el cinema gràcies a ell.
2: I gràcies a ell i la continuïtat, o diguéssim l'existència del festival, justament juntament amb l'Emili Biosca, són els que van intentar mantenir aquestes ganes de poder anar a una sala de cinema.
1: Que em faltava l'Emili, de fet, que tots dos van ser molt tossuts amb això.
2: Sí, perquè el primer any, a més me'n recordaré, que nosaltres vam començar el festival i me'n recordo que des de l'Ajuntament ens deien, bueno, fem com una prova, una edició zero, perquè no ho veien clar, això dels festivals de cinema, i nosaltres ho teníem tan clar, perquè dèiem, escolta'm, si ja no tenim cine, no?, si el Delfos ha tancat i les sales de cinema estan tancat, almenys que tinguem un espai on que la gent encara pugui venir. Evidentment, el festival nostre és de curtmetratges, no és de llargmetratges, que, òbviament, si la gent vol anar al cine pot anar a Blanes, Arenys, on sigui, però aquest raconet de festival on s'ajunta el millor del millor per gent que més tard potser es dedicarà als llargmetratges, doncs ens permet, precisament, tenir-los a la vora. Ens fa especial il·lusió perquè molts venen expressament i ens els coneixes en persona, i això et crea un lligam. En el festival hi ha gent que, inclús aquest any, ja comencem a dir, mira, aquest ja va venir fa dos anys,
0: sí,
2: torna
0: sí,
2: a venir cap aquí.
0: Sí, hi ha repetidors, sí.
2: Sí, repeteixen, sí. No precisament que hagin guanyat cap premi, a vegades només s'ha projectat i no han guanyat res, però els hi ha quedat aquest bon gust de conèixer-nos i de venir aquí, i nosaltres encantats que ens portin una nova producció.
1: Clar, anomenàvem en Josep Martín i també l'Emili Biosca com un dels pioners, els que van plantar una mica la llavor, no?,
2: sí.
1: I els que anaven regant fins que van venir generacions posteriors, no?, que vau seguir una mica tot aquest llegat.
2: Ja saps tu que es dedicaven, sí, a la política tots,
1: sí,
2: dos,
1: sí.
2: I ens tenien sempre aquesta... aquest tarannà de què podem fer per al poble, no? I tenien la visió de que havia de ser, doncs, això, com un festival en el sentit festiu, de coses alegres i així. I el festival es va concebir com una cosa de projectar coses de comèdia, sobretot per en el cas d'en Martín, no?, d'en Josep, que deia, no, és que jo vull que la gent s'ho passi bé, que vingui aquí a riure i tal. I els primers anys vam intentar tendir que el festival se mig especialitzés en això. Però sí que és veritat, i això t'ho dirà la Farners, que és del grup seleccionador, que a mesura que van arribant coses, no sé si per la vida mateixa, tot es dramatitza molt.
0: Sí,
2: i hi ha moltes,
0: sí,
2: més, no?, produccions
0: costa
2: de drames.
0: Costa molt trobar comèdia i bones. Sí, sí.
1: I ara explica, explica, Farners.
0: Sí, sí, que n'hem vist, bueno, quants, 900 i pico de curtmetratges, i les comèdies les pots triar, vamos, contadíssimes. Sí, sí. Ara, qualitat, això sí, vull dir, molt, molt contents.
2: I passa això, no?, que per fer un festival, que en un principi me'n recordo que vam començar amb un cap de setmana, després el vam estirar 3 dies, el tercer any ja vam intentar fer 4, i per nosaltres ja era un èxit poder programar tota una setmana, com és ara els últims darrers anys, per nosaltres és un èxit. L'únic que és això, hem hagut de reduir la comèdia, no perquè hem volgut, sinó per la participació que toca, i ampliar el festival a moltes més coses, que també està bé, perquè el públic ho agraeix, així veu una mica de comèdia, veu una mica de drama, no ha de ser drama expressament, perquè també toquem temes socials i coses així, que són els que realment, en aquest cas el poble de Pineda, els motiva més. Moltes vegades a la primera secció, ja que parlàvem del festival, hem inclòs l'apartat documental,
0: sí,
2: no?, que en aquest,
0: sí,
2: cas no participa de concurs, nosaltres
0: no hi ha concurs,
2: coses de
0: no.
2: ficció, i els reportatges són la gent que, doncs, després es queda a xerrar, que vol parlar més sobre el tema, que es motiven per dir, bueno, doncs, aquest tema m'ha interessat molt, el tornareu a passar, i nosaltres com a entitat, doncs, a part del festival, després ja tenim altres projeccions especials que demanem.
0: Sí, col·laborem amb altres entitats, és
2: sí,
0: veritat.
2: Col·laborem, sí, col·laborem amb altres entitats, o fem sessions així esporàdiques, inclús per la Marató de TV3, i tornem a passar precisament aquests documentals, que és el que la gent demana.
1: Estem parlant amb en Marçal Mora i també amb la Farners Foncillas de Cinemar. Amb ells parlem d'aquest Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda, que comença ja dilluns que ve. Comentàvem que les projeccions ja començaran el proper dilluns a l'Auditori, a més, amb entrada lliure i gratuïta, no?

0: Explica'ns una mica què podrem veure. Expliqueu-nos què podrem veure del que heu seleccionat durant la setmana.
1: Mira, et diré que seleccionar ha costat tant perquè hi ha molta qualitat i ens dolia haver de deixar fora de concurs moltes coses que les haguérem posat, vull dir, tranquil·lament, eh? Però bueno, al final és el que toca, no hi ha més temps i s'ha hagut de seleccionar. Tenim un recull de... Tenim animació, tenim català, tenim comèdia, tenim drama, vull dir, hi ha una varietat molt, molt gran, de veritat.
2: Ara parlàvem amb la Farners, que ens hem adonat ara en el catàleg que el dimarts, per exemple, passem temes de la Guerra Civil, sense donar-nos a compte, el tema del curt es basa, diguéssim, en el mateix.
1: Sí.
2: Hi ha temes, diguéssim, de traumes, no? d'assetjaments.
1: Sí.
2: També tenim temes de coses d'enterros, no? de funcions,
1: sí, també.
2: Que és un tema una mica delicat i que la
1: diguem
2: gent prefereix...
1: Diguem comèdia negra,
2: exacte,
1: eh?
2: L'han fet servir de comèdia, que entra, sí, molt més.
0: Però té bona acollida, eh?
2: Sí, sí,
1: sí,
2: és el que et comentava,
1: sí,
2: abans,
1: sí,
2: que aquestes,
1: sí, sí,
2: coses fan que la gent
0: sí,
2: pugui,
0: sí,
2: parlar del tema sense que sembli tabú, no?
1: Exacte.
0: Sí, sí, a més, cada any ompliu, a les diferents projeccions que es fan durant la setmana, bé, ompliu gairebé, però...
2: No,
1: sí,
2: sí,
1: sí,
2: sí. I et diré que aquest any ho hem parlat i la Junta ha decidit que no, però estàvem intentant de dir... A part de l'auditori, tenim algun lloc més on poder projectar, perquè se'ns ha fet petit, aquesta és la veritat, i més endavant creiem que se'ns farà petit. Mm. Òbviament, l'auditori és prou gran com perquè vinguin 300 persones, crec, i està molt bé que cada dia omplim, eh? L'únic que, bueno, el festival va creixent sense que vulguem, i això ens farà que tard o d'hora haguem de decidir si ampliem la programació per fer més hores de projecció, yeah, o si busquem altres espais, a més de l'auditori, que estem encantats.
0: Projeccions que heu seleccionat d'altíssima qualitat, com tot el que arriba cada any en aquest Festival Internacional de Curtmetratges. Ja que tinc aquí, Marçal, home, preguntar-te per a la projecció dilluns a les 6 de la tarda d'aquest treball que has fet, que es diu Primer Dia.
2: Sí, però no l'he fet jo, eh? Aquest és el treball que des del primer dia, inclús amb en Josep i l'Emili, dèiem...
0: Aquí posa Marçal Mor, entenc que ets el director.
2: El responsable.
0: O el responsable.
2: Sí, sí, sí. Es diu el director perquè a l'hora de gravar-ho, algú ha de dirigir, i, però sí, és la, des de fa 12 anys que em responsabilitzo de que el festival s'inauguri sempre amb una producció local, i això ens ha encantat, perquè pensàvem que era un fet distintiu. Ara cada cop veig festivals d'altres llocs que també ho fan, i la veritat és que es va començar com una prova pilot, pensant que, bueno, les coses locals la gent no li donaria importància, i ens va passar al revés. El primer dia, no, Fernès, te'n recordes? Venia molta més,
1: sí,
2: gent, perquè sortia el seu net o la,
1: sí,
2: seva àvia,
1: sí,
2: i aquella sala s'omplia a besar. Bueno, abans no ho fèiem a la sala, ho fèiem a la plaça Espanya, i estava planíssim, i després teníem el festival i es anava reduint una mica l'assistència. Ara, per sort, després de 12 anys, ens passa que el primer dia omplim igual, com els primers 12 anys, i a la segona seguim omplint igual, vull dir que estem bastant orgullosos d'això.
0: De totes aquestes projeccions, aquesta producció pròpia de Cinemark, que la podreu veure dilluns a les 6 de la tarda a l'Auditori, amb aquest primer dia, també destacar la participació dels instituts de Pineda, que ara m'explicaràs una mica els treballs, no?, que ells han presentat, i també la vinculació, no?, que els incluïu també en aquest Festival Internacional de Curtmetratges.
2: Sí, hi ha dues vessants. Una és el treball comunitari, no?,
1: exacte,
2: aquests alumnes, sí, que participen en diferents entitats, i nosaltres com a associació ens vam apuntar a que vinguessin a ajudar. Ajudar,
1: sí,
2: vol dir...
1: Venen a col·laborar,
2: sí. Que vinguin,
1: sí,
2: a col·laborar, que estiguin
1: inclús
2: a sala.
1: Inclús a curs i tot, sí.
2: Sí, sí, venen també a les projeccions
1: sí,
2: per seleccionar els curs. Vull dir que tenen diferents espais on poder participar, viure activament, que vol dir organitzar un festival des de dins. I a part, doncs, com que les escoles també fan treballs, diguéssim, audiovisuals, i cada cop més, perquè amb el mòbil de seguida en treu una nova producció, els hi decidim aquest espai, que és com l'auditori, perquè vinguin, pugin a l'escenari, mostrin els seus treballs i trenquin aquella primera barrera de dir, mira, jo he fet un curt, però no sé on mostrar-lo, no? O el mostro a casa i prou, doncs no. Vine aquí, que tens una gent, que és un públic, anònim, se suposa, i treu-te aquest cuc de voler posar en paraules, explicar què has volgut dir amb tot això. I la veritat és que funciona, perquè ja fa anys que ho fem. Venen els alumnes, venen els pares dels alumnes i els amics de
1: la
2: família.
1: I encantats de poder-ho mostrar,
2: sí,
1: home,
2: no
1: satisfets.
2: Sí. Veure-ho amb una tele o amb un mòbil que amb una pantalla sí. gran.
0: Quan podrem veure els treballs i quins instituts són?
2: Mira, a l'Institut Euclides, que ja sabeu que té aquesta part d'àrea tecnològica, d'àrea audiovisual, i això es fa el dimecres, ara t'ho dic segur, eh?
0: Sí, sí.
2: Sí, el dimecres
0: a les 6.
2: Ja ho posen en el programa.
0: Sí, sí.
2: I el dimecres. Són dos instituts.
1: El Coromines.
2: Sí, que són el Coromines. I, bueno, a veure, són treballs d'escoles que ells han presentat. Uh-huh. Òbviament, representa que és un exercici que ells fan, però sí que és veritat que el posem en comú, és a dir, a part dels alumnes de l'escola que ja l'han vist el seu curs perquè ja l'han passat a l'aula, té l'oportunitat que els altres instituts veuen la feina dels altres, que això és el més interessant, i entre ells, com que són jovents, nosaltres ja no parlem aquest idioma, ja s'ho parlen amb ells, s'entenen. A nosaltres es va molt bé perquè així també tenim com una espècie de parador de veure per on tira el jovent, perquè nosaltres, clar, estem acostumats a una cultura del cinema que ells segurament no tenen, i llavors, no? Inclús la manera, el llenguatge audiovisual és completament diferent,
1: sí,
2: i el
1: sí.
2: que sembla que són temes, diguéssim, de sempre, ells els tracten d'una altra manera i una altra visió, el que per nosaltres és com un escàndol, per ells és normal, i moltes vegades et trobes precisament veient produccions de diferents instituts on que el tema és el mateix, vol dir que allò els importa o és el tema que estan tractant.
1: Sí, sí, veus que la Junta de vegades fem algun comentari d'algun tema en concret que considerem que és bàsic, que tothom ho sap, i resulta que ells ens miren volent dir, no sé de què parleu, no? I et fa sentir una mica allà elefant fora del lloc, eh?
2: Sí, sí. Diguéssim que s'eduquen per veient cinema.
0: Exacte. Bé, doncs, projeccions que, com dèiem, podrem veure a partir de dilluns i fins divendres, entrada gratuïta a l'auditori a partir de les 6 de la tarda. També des de Ràdio Pineda ho explicarem, ho compartirem al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat. Ho anirem compartint també a xarxes i, òbviament, la web del festival, del Festival Internacional de Curtmetratges, que també trobareu la informació ampliadíssima a la Cinemar. Parlem ràpidament de la gala de dissabte, que és el dia que esteneu catifa vermella a fora l'auditori, amb fotos amb els protagonistes, l'entrega de premis, com anirà, quina hora, com hem de participar-hi?
2: Mira, com que és la gala cloenda, òbviament és la part més important del festival. Tots els premiats estan, com diguéssim, hem comunicat amb ells abans, i ens fa molta gràcia perquè són els primers que, com que no és el primer festival que venen, ja saben que s'han de posar la catifa vermella, que han de fer el fotocall, que la gent, són curs que s'han passat durant la setmana i que el dia del dissabte s'entregui el premi al millor curt. Per tant,
1: la gent
2: que ve el dissabte a la gala cloenda, a part de veure les actuacions que estan preparades, tornen a veure el curt d'aquell guanyador. I fa molta gràcia veure'ls en persona, que aquesta és la gràcia.
0: Si volem assistir-hi, l'entrada és gratuïta, hem de descarregar l'entrada a alguna plataforma,
2: No? Directament, i els 300 primers que arribin són els que entren, perquè ja ens hem trobat que a vegades hi ha gent que no ha pogut entrar.
0: Guardeu-nos un lloc, que vindrem com cada any, a cobrir-ho.
2: L'estimem molt.
0: Escolta, hi ha moltíssima feina darrere un festival com aquest, amb molta gent implicada, amb molta il·lusió, sobretot, no? I amb ganes que comenci el festival. Quin seria el missatge que us agradaria dir a la gent que ens escolta?
2: Doncs mira, que vinguin el més aviat possible, perquè es comencen a fer cues, que participin sobretot en una secció que nosaltres en diem Premi del Públic, que és aquest vot a la sala, perquè ells mateixos decideixin quin és el curt que més els ha agradat, que ens baixem pels espectadors.
0: Ernest, també una mica el missatge, què t'agradaria dir? Tu que has estat visionant amb altres companys del jurat, no? Que ho has estat veient dir a la gent.
1: Home, que no s'ho perdin, perquè sembla mentida que després de 12 anys encara hi ha gent al poble que no s'ha enterat que existeix. Vull dir que us animo a que vingueu tots, perquè val molt la pena, la veritat.
0: A més, descobrireu també moltes pel·lis, molts treballs d'altíssim nivell, alguns d'ells són emergents, per tant el festival també hi col·laboren els alumnes des d'aquests treballs que algun dia seran molt coneguts i arribaran a la gran pantalla, no?
2: Sí, sí, i hi ha els dos extrems, eh? Gent que comença ara i que és el que parlem, que són emergents i que dintre de 2 anys són gent que comença a veure-li la cara per televisió. Aquests van estar...

0: Pineda abans de guanyar el premi.
1: Marçal Mora i Farners Foncillas, tots dos de Cinemar, una salutació també extensiva a tots els companys i companyes de l'associació. Ho anirem explicant també des de Ràdio Pineda per tots els canals oficials

0: Aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: El Centre Cívic Poblenou celebra aquest dissabte el seu desè aniversari amb una festa oberta a tothom a les 6 de la tarda a l'exterior de l'equipament, a la cantonada del Passeig Diputació amb carrer Pirineus. Hi haurà activitats familiars, jocs, maquillatge infantil i música. La festa acabarà amb l'acte institucional, la bufada d'espelmes, un brindis amb coca i cava i una sessió musical amb DJ. En aquests 10 anys, el Centre Cívic Poblenou s'ha consolidat com un espai de referència. Una de les apostes destacades ha estat la programació gratuïta i oberta a tothom. Durant aquests 10 anys, s'han organitzat 112 espectacles i activitats gratuïtes, principalment durant les campanyes d'estiu i Nadal, que han aplegat més de 10.000 assistents. A més, les mostres i festes de final de curs han reunit 2.758 persones. Des de la seva obertura, l'equipament, prop de 3.000 persones s'hi han donat d'alta i s'han registrat més de 19.500 inscripcions a cursos, tallers i activitats. També s'han fet 324 propostes formatives i culturals amb la participació de 60 entitats. L'equipament també rep usuaris d'altres municipis de la comarca i del territori gràcies a la tasca de les 22 entitats i col·laboradors que han contribuït a ampliar-ne l'oferta. Troben un dofí llistat mascle mort a la platja de Llevant de Santa Susana. De fet, ahir al matí es va localitzar l'animal a la platja de Llevant del municipi. L'animal feia aproximadament 2,10 metres de longitud i es trobava a prop del mar. La policia local de Santa Susana va activar el protocol corresponent i, posteriorment, els agents rurals i tècnics de la Fundació CRAM van fer una primera valoració de l'exemplar. Un cop finalitzada aquesta inspecció inicial, el dofí va ser traslladat a la Universitat Autònoma de Barcelona, on se li practicarà una necròpsia per determinar les causes de la mort. A Calella, el Museu Municipal Josep Maria Codina i Beguer ha finalitzat la restauració dels plafons ceràmics de Sant Jaume i dels Oficis, situat al pati del museu i procedents a l'antic jardí de Can Saleta. Els treballs han consistit en la neteja i restauració dels plafons amb actuacions per recuperar els colors originals, reparar desperfectes i consolidar les parts malmeses, garantint així la seva conservació. Les peces són obra del ceramista Joan Baptista Guimarães Bernau i Sans, considerat una figura destacada en la recuperació de la ceràmica tradicional catalana del segle XX. La parròquia de Santa Maria obrirà el dissabte 3 d'octubre les inscripcions pel curs que ve de la catequesi. Les inscripcions es faran a les 6 de la tarda als locals parroquials. Les sessions seran quinzenals i començaran a 6:45 de la tarda dels dissabtes, continuant amb l'Eucaristia juntament amb els pares o familiars directes. Recordem que la catequesi és per infants a partir de segon de primària i fins a tercer d'ESO que vulguin preparar-se per la primera comunió, la professió de fe o rebre la confirmació. També, segons informa Càritas Santa Maria de Pineda, també es podran inscriure les persones adultes que vulguin rebre el baptisme o la confirmació. I avui, pendents del temps, els núvols han d'anar a guanyar terreny i els ruixats i les tempestes han d'anar avançant les properes hores cap al Maresme, sobretot aquesta tarda, vespre i matinada. Poden ser localment intenses, anar acompanyades de força aparell elèctric i un cop descarregui, la temperatura anirà baixant.

0: Energia positiva.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
5: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a... Radio Pineda, Mega
6: Top 30. Radio Pineda.

0: Són les 11. Notícies.
1: Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest dimecres arreu de Catalunya. El litoral arriben des d'aquesta tarda i vespre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i, localment, fenòmens de temps violents. Per tant, molta atenció. L'Ajuntament de Pineda ha homenatjat en un acte institucional els i les estudiants del municipi que han obtingut els millors resultats de les proves d'accés a la universitat. També de les proves d'accés per a majors de 25 i 45 anys que s'han presentat amb l'escola d'adults. Pineda es prepara per una setmana de cinema al Festival Internacional de Curtmetratges. Aquest any s'han presentat 900 curtmetratges procedents de 44 països. El certamen està organitzat per Cinemar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i començarà dilluns vinent. El Centre Cívic Poblenou celebrarà dissabte el seu desè aniversari amb una festa oberta a tothom que es farà a partir de les 6 de la tarda. Hi haurà activitats familiars, jocs, maquillatge infantil i música. Una festa que acabarà amb la bufada d'espelmes i una sessió musical amb DJ. En 10 anys, al Centre Cívic Poblenou s'han organitzat més d'un centenar d'espectacles i activitats gratuïtes, actes que han aplegat fins a 10.000 assistents. A més, les mostres i festes de final de curs han reunit fins a 3.000 persones. També, des de la seva obertura, prop de 3.000 persones s'hi han donat d'alta i s'han registrat més de 19.000 inscripcions a cursos, tallers i activitats. Gairebé 30 anys de presó per a un monitor d'equitació del Maresme per abusos a 9 menors. És un monitor d'Arenys de Munt que ha acceptat una condemna de 29 anys i 5 mesos de presó per abusos sexuals a 9 menors entre els anys 2015 i 2023. L'acord es va assolir entre la Fiscalia, la Defensa i les acusacions particulars en el judici a l'Audiència de Barcelona que ara s'ha donat a conèixer. Troben un dofí mort a la platja de Llevant de Santa Susana. Els fets van passar ahir al matí. L'animal feia aproximadament 2 metres de longitud i es trobava a la vora del mar. El Museu Municipal de Calella, Josep Maria Codina, ha finalitzat la restauració dels plafons ceràmics de Sant Jaume i dels oficis situats al pati del museu i procedents de l'antic jardí de Can Saleta. La parròquia de Santa Maria obrirà el 3 d'octubre les inscripcions per al curs de catequesi 2026-2027. I el temps, avançaran cap al Maresme, xàfecs i tempestes durant el vespre, la nit i matinada. El plat fort s'espera en zones prelitorals i a la costa central. Aquí, segons el nostre home del temps, potser ens escapem, tot i que no es descarten. Per tant, una situació que s'anirà veient les pròximes hores.

Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest dimecres arreu de Catalunya. Al litoral arriben des d'aquesta tarda, vespre i nit. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i localment fenòmens de temps violent. Tindran una distribució irregular al territori, per tant, cal estar atents tota la jornada. L'Ajuntament de Pineda ha homenatjat en un acte institucional els i les estudiants del municipi que han obtingut els millors resultats a les proves d'accés a la universitat i també a les proves d'accés per a majors de 25 i 45 anys. A les proves s'hi han presentat de Pineda un total de 72 alumnes. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha volgut reconèixer l'esforç, la constància i la dedicació dels estudiants que han destacat en aquesta etapa decisiva abans d'entrar a la universitat. Pel que fa a l'Institut Pineda, els estudiants reconeguts han estat Marc San José, Jordi Ruiz i Joel González. De l'Institut Joan Coromines han rebut el reconeixement Carlos Olivares, Daria Sergueva i Lucía Paricio. I de l'Institut Euclides, els alumnes distingits han estat Elsa Marchant, Abel Guete i Edin Serra. També s'han reconegut dos alumnes de l'Escola d'Adults Municipal Natura, Daphne Sheir, amb millor nota per la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys, i Antònia Martínez per la prova d'accés a la universitat per majors de 45 anys. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha explicat que a través d'aquest reconeixement l'Ajuntament ha posat en valor el talent jove del municipi i també l'esforç de tots els estudiants que han culminat aquest èxit en l'etapa acadèmica abans d'entrar a la universitat. L'acte celebrat a la sala de plens ha comptat amb aquesta felicitació expressa pels resultats assolits. El Centre Cívic Poblenou es prepara per aquest dissabte a la festa del seu desè aniversari, que començarà amb actes a partir de les 6 de la tarda davant del Centre Cívic al carrer Diputació amb Pirineus. Hi haurà activitats fins la nit. En aquests 10 anys, l'equipament s'ha consolidat com un espai de referència per la convivència, la participació i la relació veïnal. Una de les apostes destacades ha estat la programació gratuïta i oberta a tothom. Des de la seva obertura, prop de 3.000 persones s'hi han donat d'alta i s'han enregistrat prop de 20.000 inscripcions a cursos, tallers i activitats. També s'hi han fet més de 300 propostes formatives i culturals amb la participació també de 60 entitats. Un equipament que rep usuaris també d'altres municipis de la comarca i del territori.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. Espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest dimecres arreu de Catalunya. Al litoral arriben des d'aquesta tarda, vespre i nit. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i localment fenòmens de temps violent. Tindran una distribució irregular al territori, per tant, cal estar atents tota la jornada. L'Ajuntament de Pineda ha homenatjat en un acte institucional els i les estudiants del municipi que han obtingut els millors resultats a les proves d'accés a la universitat i també a les proves d'accés per a majors de 25 i 45 anys. A les proves s'hi han presentat de Pineda un total de 72 alumnes. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha volgut reconèixer l'esforç, la constància i la dedicació dels estudiants que han destacat en aquesta etapa decisiva abans d'entrar a la universitat. Pel que fa a l'Institut Pineda, els estudiants reconeguts han estat Marc San José, Jordi Ruiz i Joel González. De l'Institut Joan Coromines han rebut el reconeixement Carlos Olivares, Daria Sergueva i Lucía Paricio. I de l'Institut Euclides, els alumnes distingits han estat Elsa Marchand, Abel Guete i Edin Serra. També s'han reconegut dos alumnes de l'Escola d'Adults Municipal Natura, Daphne Sheir, amb millor nota per la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys, i Antònia Martínez, per la prova d'accés a la universitat per majors de 45 anys. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha explicat que a través d'aquest reconeixement l'Ajuntament ha posat en valor el talent jove del municipi i també l'esforç de tots els estudiants que han culminat aquest èxit en l'etapa acadèmica abans d'entrar a la universitat. L'acte celebrat a la sala de plens ha comptat amb aquesta felicitació expressa pels resultats assolits. El Centre Cívic Poblenou es prepara per aquest dissabte a la festa del seu desè aniversari, que començarà amb actes a partir de les 6 de la tarda davant del Centre Cívic al carrer Diputació amb Pirineus. Hi haurà activitats fins la nit. En aquests 10 anys, l'equipament s'ha consolidat com un espai de referència per la convivència, la participació i la relació veïnal. Una de les apostes destacades ha estat la programació gratuïta i oberta a tothom. Des de la seva obertura, prop de 3.000 persones s'hi han donat d'alta i s'han enregistrat prop de 20.000 inscripcions a cursos, tallers i activitats. També s'hi han fet més de 300 propostes formatives i culturals amb la participació també de 60 entitats. Un equipament que rep usuaris també d'altres municipis de la comarca i del territori.

0: de cinema al Festival Internacional de Curtmetratges. Començarà dilluns vinent i Pineda es tornarà a convertir en la capital del cinema. Aquest any s'han presentat 900 curtmetratges procedents de 44 països. El certamen està organitzat per Cinemark amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. S'oferirà una setmana de projeccions gratuïtes a l'Auditori de Pineda que acabaran dissabte 26 amb la gala de cloenda i l'entrega de premis. Hem parlat amb Marçal Mora, de Cinemark, que ha explicat que aquest any també s'hi ha implicat amb molta força el talent local.
1: Tenim precisament un curt que es diu Prou Bé, sí, que surt en Jaume Casals, i gent de l'escola de teatre. Dimarts que passem un curt que es diu Marieta, també una producció maresmenca, surt en Bernat Pitt. I en l'apartat de presentacions, per exemple, també agafem l'elenc local, com és l'Aina Rite, que ens fa de presentadora, o les Mendez Sisters, que ens faran la gala de cloenda. Tenim les actuacions, que hem intentat que siguin també d'aquí. I a la cloenda tenim a la Maria Muñoz.
0: Marçal Mora i Farnés Foncillas, membres de Cinemark, han parlat de les col·laboracions al festival de les escoles i els instituts Euclides i Coromines.
1: Una és el treball comunitari, no? Exacte, aquests alumnes sí, que participen en diferents entitats, i nosaltres com a associació ens vam apuntar a que vinguessin a ajudar. Ajudar,
2: sí,
1: vol dir...
2: Venen a col·laborar,
1: sí. Que vinguin,
2: sí,
1: a col·laborar, que estiguin
2: inclús
1: a sala.
2: Adicionar.
1: Tenen diferents espais on poder participar, viure activament, que vol dir organitzar un festival des de dins. I a part, doncs, com que les escoles també fan treballs, diguéssim, audiovisuals, i cada cop més, perquè amb el mòbil de seguida en treu una producció, els hi decidim aquest espai, que és com l'auditori, perquè vinguin, pugin a l'escenari, mostrin els seus treballs i trenquin aquella primera barrera de dir, mira, jo he fet un curt però no sé on mostrar-lo, no? O el mostro a casa i prou, doncs no. Vine aquí, que tens una gent que és un públic anònim, i treu-te aquest cuc de voler posar en paraules, explicar què has volgut dir amb tot això, i la veritat és que funciona.
0: Podeu consultar tota la programació d'aquest festival que comença dilluns a cinemarpineda.org. Un monitor d'equitació d'Arenys de Munt ha acceptat una condemna de gairebé 30 anys de presó per abusos sexuals a 9 menors entre els anys 2015 i 2023. L'acord es va assolir entre la Fiscalia, la Defensa i les acusacions particulars abans del judici a l'Audiència de Barcelona. Segons s'ha fet públic, l'acusat ha reconegut diversos delictes d'abusos sexuals a menors, abusos amb penetració, pornografia infantil, exhibicionisme davant de menors i tracte degradant. L'home haurà d'indemnitzar les víctimes també amb 62.000 euros pels danys morals i les seqüeles patides i complir 9 anys de llibertat vigilada un cop surti de la presó. Després de l'acord previ al judici a l'Audiència de Barcelona, en què ha acceptat gairebé 30 anys de presó. Troben un dofí llistat mort a la platja de Llevant de Santa Susana. Ahir al matí es va localitzar. L'animal feia aproximadament 2 metres de longitud i es trobava a la vora del mar. La policia local va activar el protocol corresponent i posteriorment els agents rurals i els tècnics de la Fundació CRAM van fer una primera valoració de l'exemplar. Un cop finalitzada aquesta inspecció inicial, el dofí va ser traslladat a la Universitat Autònoma de Barcelona, on se li practicarà una necròpsia per determinar les causes de la mort. Segons ha informat la policia local de Santa Susana, aquest tipus d'actuacions permeten obtenir informació sobre l'estat de la fauna marina i també contribueixen al reconeixement i la conservació dels cetacis al litoral mediterrani. El Museu Municipal de Calella, Josep Maria Codina, ha finalitzat la restauració dels plafons ceràmics de Sant Jaume i dels oficis situats al pati del museu i procedents de l'antic jardí de Can Saleta. Els treballs han consistit en la neteja i restauració dels plafons amb actuacions per recuperar els colors originals, reparades perfectes i consolidar les parts malmeses, garantint així la seva conservació. La parròquia de Santa Maria obrirà el dissabte 3 d'octubre les inscripcions per al nou curs de catequesi. Les inscripcions es faran a les tardes als locals parroquials. La catequesi és per als infants a partir de segon de primària i fins a tercer d'ESO. estem molt atents a la situació meteorològica amb xàfecs i tempestes que poden anar avançant cap al Maresme durant aquest vespre, nit i matinada i poden anar en augment. Aquesta és la previsió d'avui dimecres.
2: Avançada a la tarda, al vespre, inestabilitat del nord-est, podria avançar cap a més cap a la Costa Brava, Baix Empordà, Costa de la Selva, treure el nas algun ruixat o tronada per la Selva, el Montseny, treure el nas també per l'Alt Maresme. Més aviat, vespre, nit, les tempestes poden ser també molt fortes i deixar litrades importants a tot aquest sector. Nosaltres quedaríem doncs, més al marge, estem més allunyats d'aquesta zona que els estem dient, però com que aquesta inestabilitat se podrà eixamplar, afectant gran part de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs inclús també podria avançar cap a aquesta inestabilitat, cap aquí, cap al Maresme, però el plat fort es situarà en aquest sector. Bé, quan vagi descarregant, doncs aniran baixant les temperatures, mentre no ho faci, calor xafogó, però no assolint els valors tan elevats del dia d'ahir. Dijous de matinada encara risc d'alguns ruixats, algunes tronades en zones del litoral de Catalunya, al llarg del matí, doncs s'aniran obrint clarians. Tindrem encara restes núvols baixos, però a migdia es podrien obrir algunes clarianes. A la tarda vespre no descartem algun ruixat cap al nord-est, nord de interior de Girona i nord de Barcelona. En principi, la resta no esperaríem precipitacions, la mina es faria més de tardor, o més calor, o més moderada, no tindrà res a veure amb la calor que hem passat.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les dues. Notícies.
1: Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest dimecres arreu de Catalunya. Al litoral arriben des d'aquesta tarda i vespre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamar-se i localment fenòmens de temps violents. Per tant, molta atenció. L'Ajuntament de Pineda ha homenatjat en un acte institucional els i les estudiants del municipi que han obtingut els millors resultats de les proves d'accés a la universitat, també de les proves d'accés per a majors de 25 i 45 anys que s'han presentat amb l'escola d'adults. Pineda es prepara per una setmana de cinema al Festival Internacional de Curtmetratges. Aquest any s'han presentat 900 curtmetratges procedents de 44 països. El certamen està organitzat per Cinemar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i començarà dilluns vinent. El Centre Cívic Poblenou celebrarà dissabte el seu desè aniversari amb una festa oberta a tothom que es farà a partir de les 6 de la tarda. Hi haurà activitats familiars, jocs, maquillatge infantil i música. Una festa que acabarà amb la bufada d'espelmes i una sessió musical amb DJ. En 10 anys, al Centre Cívic Poblenou s'han organitzat més d'un centenar d'espectacles i activitats gratuïtes, actes que han aplegat fins a 10.000 assistents. A més, les mostres i festes de final de curs han reunit fins a 3.000 persones. També, des de la seva obertura, prop de 3.000 persones s'hi han donat d'alta i s'han registrat més de 19.000 inscripcions a cursos, tallers i activitats. Gairebé 30 anys de presó per a un monitor d'equitació del Maresme per abusos a 9 menors. És un monitor d'Arenys de Munt que ha acceptat una condemna de 29 anys i 5 mesos de presó per abusos sexuals a 9 menors entre els anys 2015 i 2023. L'acord es va assolir entre la Fiscalia, la Defensa i les acusacions particulars en el judici a l'Audiència de Barcelona que ara s'ha donat a conèixer. Troben un dofí mort a la platja de Llevant de Santa Susana. Els fets van passar ahir al matí. L'animal feia aproximadament 2 metres de longitud i es trobava a la vora del mar. El Museu Municipal de Calella, Josep Maria Codina, ha finalitzat la restauració dels plafons ceràmics de Sant Jaume i dels oficis situats al pati del museu i procedents de l'antic jardí de Can Saleta. La parròquia de Santa Maria obrirà el 3 d'octubre les inscripcions per al curs de catequesi 2026-2027. I el temps, avançaran cap al Maresme, xàfecs i tempestes durant el vespre, la nit i matinada. El plat fort s'espera en zones prelitorals i a la costa central. Aquí, segons el nostre home del temps, potser ens escapem, tot i que no es descarten. Per tant, una situació que s'anirà veient les pròximes hores.

0: Són les 3. Notícies.
1: Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest dimecres arreu de Catalunya. Al litoral arriben des d'aquesta tarda i vespre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamar-se i localment fenòmens de temps violents. Per tant, molta atenció. L'Ajuntament de Pineda ha homenatjat en un acte institucional els i les estudiants del municipi que han obtingut els millors resultats de les proves d'accés a la universitat. També de les proves d'accés per a majors de 25 i 45 anys que s'han presentat amb l'escola d'adults. Pineda es prepara per una setmana de cinema al Festival Internacional de Curtmetratges. Aquest any s'han presentat 900 curtmetratges procedents de 44 països. El certamen està organitzat per Cinemar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i començarà dilluns vinent. El Centre Cívic Poblenou celebrarà dissabte el seu desè aniversari amb una festa oberta a tothom que es farà a partir de les 6 de la tarda. Hi haurà activitats familiars, jocs, maquillatge infantil i música. Una festa que acabarà amb la bufada d'espelmes i una sessió musical amb DJ. En 10 anys, al Centre Cívic Poblenou s'han organitzat més d'un centenar d'espectacles i activitats gratuïtes, actes que han aplegat fins a 10.000 assistents. A més, les mostres i festes de final de curs han reunit fins a 3.000 persones. També, des de la seva obertura, prop de 3.000 persones s'hi han donat d'alta i s'han registrat més de 19.000 inscripcions a cursos, tallers i activitats. Gairebé 30 anys de presó per a un monitor d'equitació del Maresme per abusos a 9 menors. És un monitor d'Arenys de Munt que ha acceptat una condemna de 29 anys i 5 mesos de presó per abusos sexuals a 9 menors entre els anys 2015 i 2023. L'acord es va assolir entre la Fiscalia, la Defensa i les acusacions particulars en el judici a l'Audiència de Barcelona que ara s'ha donat a conèixer. Troben un dofí mort a la platja de Llevant de Santa Susana. Els fets van passar ahir al matí. L'animal feia aproximadament 2 metres de longitud i es trobava a la vora del mar. El Museu Municipal de Calella, Josep Maria Codina, ha finalitzat la restauració dels plafons ceràmics de Sant Jaume i dels oficis situats al pati del museu i procedents de l'antic jardí de Can Saleta. La parròquia de Santa Maria obrirà el 3 d'octubre les inscripcions per al curs de catequesi 2026-2027. I el temps, avançaran cap al Maresme, xàfecs i tempestes durant el vespre, la nit i matinada. El plat fort s'espera en zones prelitorals i a la costa central. Aquí, segons el nostre home del temps, potser ens escapem, tot i que no es descarten. Per tant, una situació que s'anirà veient les pròximes hores.

0: Són les 4. Notícies.
1: Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest dimecres arreu de Catalunya. El litoral arriben des d'aquesta tarda i vespre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i localment fenòmens de temps violents. Per tant, molta atenció. L'Ajuntament de Pineda ha homenatjat en un acte institucional els i les estudiants del municipi que han obtingut els millors resultats de les proves d'accés a la universitat. També de les proves d'accés per a majors de 25 i 45 anys que s'han presentat amb l'escola d'adults. Pineda es prepara per una setmana de cinema al Festival Internacional de Curtmetratges. Aquest any s'han presentat 900 curtmetratges procedents de 44 països. El certamen està organitzat per Cinemar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i començarà dilluns vinent. El Centre Cívic Poblenou celebrarà dissabte el seu desè aniversari amb una festa oberta a tothom que es farà a partir de les 6 de la tarda. Hi haurà activitats familiars, jocs, maquillatge infantil i música. Una festa que acabarà amb la bufada d'espelmes i una sessió musical amb DJ. En 10 anys, al Centre Cívic Poblenou s'han organitzat més d'un centenar d'espectacles i activitats gratuïtes, actes que han aplegat fins a 10.000 assistents. A més, les mostres i festes de final de curs han reunit fins a 3.000 persones. També, des de la seva obertura, prop de 3.000 persones s'hi han donat d'alta i s'han registrat més de 19.000 inscripcions a cursos, tallers i activitats. Gairebé 30 anys de presó per a un monitor d'equitació del Maresme per abusos a 9 menors. És un monitor d'Arenys de Munt que ha acceptat una condemna de 29 anys i 5 mesos de presó per abusos sexuals a 9 menors entre els anys 2015 i 2023. L'acord es va assolir entre la Fiscalia, la Defensa i les acusacions particulars en el judici a l'Audiència de Barcelona que ara s'ha donat a conèixer. Troben un dofí mort a la platja de Llevant de Santa Susana. Els fets van passar ahir al matí. L'animal feia aproximadament 2 metres de longitud i es trobava a la vora del mar. El Museu Municipal de Calella, Josep Maria Codina, ha finalitzat la restauració dels plafons ceràmics de Sant Jaume i dels oficis situats al pati del museu i procedents de l'antic jardí de Can Saleta. La parròquia de Santa Maria obrirà el 3 d'octubre les inscripcions per al curs de catequesi 2026-2027. I el temps, avançaran cap al Maresme, xàfecs i tempestes durant el vespre, la nit i matinada. El plat fort s'espera en zones prelitorals i a la costa central. Aquí, segons el nostre home del temps, potser ens escapem, tot i que no es descarten. Per tant, una situació que s'anirà veient les pròximes hores.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
1: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a serveis socials, al carrer Major 44 o al passeig Diputació 8 de Pineda.
4: Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Són les 5. Notícies.
2: Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest dimecres arreu de Catalunya. Al litoral arriben des d'aquesta tarda, vespre i nit. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i, localment, fenòmens de temps violent. Tindran una distribució irregular al territori, per tant, cal estar atents tota la jornada. L'Ajuntament de Pineda ha homenatjat en un acte institucional els i les estudiants del municipi que han obtingut els millors resultats a les proves d'accés a la universitat i també a les proves d'accés per a majors de 25 i 45 anys. A les proves s'hi han presentat de Pineda un total de 72 alumnes. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha volgut reconèixer l'esforç, la constància i la dedicació dels estudiants que han destacat en aquesta etapa decisiva abans d'entrar a la universitat. Pel que fa a l'Institut Pineda, els estudiants reconeguts han estat Marc San José, Jordi Ruiz i Joel González. De l'Institut Joan Coromines han rebut el reconeixement Carlos Olivares, Daria Sergueva i Lucía Paricio. I de l'Institut Euclides, els alumnes distingits han estat Elsa Marchant, Abel Guete i Edin Serra. També s'han reconegut dos alumnes de l'Escola d'Adults Municipal Natura, Daphne Sheir, amb millor nota per la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys, i Antònia Martínez, per la prova d'accés a la universitat per majors de 45 anys. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha explicat que a través d'aquest reconeixement l'Ajuntament ha posat en valor el talent jove del municipi i també l'esforç de tots els estudiants que han culminat aquest èxit en l'etapa acadèmica abans d'entrar a la universitat. L'acte celebrat a la sala de plens ha comptat amb aquesta felicitació expressa pels resultats assolits. El Centre Cívic Poblenou es prepara per aquest dissabte a la festa del seu desè aniversari, que començarà amb actes a partir de les 6 de la tarda davant del Centre Cívic al carrer Diputació amb Pirineus. Hi haurà activitats fins la nit. En aquests 10 anys, l'equipament s'ha consolidat com un espai de referència per la convivència, la participació i la relació veïnal. Una de les apostes destacades ha estat la programació gratuïta i oberta a tothom. Des de la seva obertura, prop de 3.000 persones s'hi han donat d'alta i s'han enregistrat prop de 20.000 inscripcions a cursos, tallers i activitats. També s'hi han fet més de 300 propostes formatives i culturals amb la participació també de 60 entitats. Un equipament que rep usuaris també d'altres municipis de la comarca i del territori.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
2: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon

0: 937 62 38 97 937 62 38 97 al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Són les 6. Notícies.
1: Pineda es prepara per a una setmana de cinema al Festival Internacional de Curtmetratges. Començarà dilluns vinent i Pineda es tornarà a convertir en la capital del cinema. Aquest any s'han presentat 900 curtmetratges procedents de 44 països. El certamen està organitzat per Cinemark amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. S'oferirà una setmana de projeccions gratuïtes a l'Auditori de Pineda que acabaran dissabte 26 amb la gala de cloenda i l'entrega de premis. Hem parlat amb Marçal Mora, de Cinemark, que ha explicat que aquest any també s'hi ha implicat amb molta força el talent local.
2: Tenim precisament un curt que es diu Prou Bé, sí, que surt en Jaume Casals, i gent de l'escola de teatre. A dimarts que passem un curt que es diu Marieta, també una producció maresmenca, surt en Bernat Pitt. I en l'apartat de presentacions, per exemple, també agafem l'elenc local, com és l'Aina Rite, que ens fa de presentadora, o les Mendez Sisters, que ens faran la gala cloenda. Tenim les actuacions, que hem intentat que siguin també d'aquí. I a la cloenda tenim a la Maria Muñoz.
1: Marçal Mora i Farnés Foncillas, membres de Cinemark, han parlat de les col·laboracions al festival de les escoles i els instituts Euclides i Coromines.
2: Una és el treball comunitari, no? Exacte, aquests alumnes sí, que participen en diferents entitats, i nosaltres com a associació ens vam apuntar a que vinguessin a ajudar. Ajudar,
3: sí,
2: vol dir...
3: Venen a col·laborar, sí.
2: Que vinguin,
3: sí,
2: a col·laborar, que estiguin
3: inclús
2: a sala.
3: Adicionar...
2: Tenen diferents espais on poder participar, viure activament, que vol dir organitzar un festival des de dins. I a part, doncs, com que les escoles també fan treballs, diguéssim, audiovisuals, i cada cop més, perquè amb el mòbil de seguida en treu una producció, els hi decidim aquest espai, que és com l'auditori, perquè vinguin, pugin a l'escenari, mostrin els seus treballs i trenquin aquella primera barrera de dir, mira, jo he fet un curt, però no sé on mostrar-lo, no? O el mostro a casa i prou, doncs no. Vine aquí, que tens una gent, que és un públic, anònim, i treu-te aquest cub de voler posar en paraules, explicar què has volgut dir amb tot això. I la veritat és que funciona.
1: Podeu consultar tota la programació d'aquest festival que comença dilluns a cinemarpineda.org. Un monitor d'equitació d'Arenys de Munt ha acceptat una condemna de gairebé 30 anys de presó per abusos sexuals a 9 menors entre els anys 2015 i 2023. L'acord es va assolir entre la Fiscalia, la Defensa i les acusacions particulars abans del judici a l'Audiència de Barcelona. Segons s'ha fet públic, l'acusat ha reconegut diversos delictes d'abusos sexuals a menors, abusos amb penetració, pornografia infantil, exhibicionisme davant de menors i tracte degradant. L'home haurà d'indemnitzar les víctimes també amb 62.000 euros pels danys morals i les seqüeles patides i complir 9 anys de llibertat vigilada un cop surti de la presó. Després de l'acord previ al judici a l'Audiència de Barcelona, en què ha acceptat gairebé 30 anys de presó. Troben un dofí llistat mort a la platja de Llevant de Santa Susana. Ahir al matí es va localitzar. L'animal feia aproximadament 2 metres de longitud i es trobava a la vora del mar. La policia local va activar el protocol corresponent i posteriorment els agents rurals i els tècnics de la Fundació CRAM van fer una primera valoració de l'exemplar. Un cop finalitzada aquesta inspecció inicial, el dofí va ser traslladat a la Universitat Autònoma de Barcelona, on se li practicarà una necròpsia per determinar les causes de la mort. Segons ha informat la policia local de Santa Susana, aquest tipus d'actuacions permeten obtenir informació sobre l'estat de la fauna marina i també contribueixen al reconeixement i la conservació dels cetacis al litoral mediterrani.

contenta, el company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte amb ortodòncia. Demana la teva cita al 937-069-257. Dental Company Pineda, perquè somriure

0: salud.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: L'Ajuntament de Pineda ha homenatjat en un acte institucional els i les estudiants del municipi que han obtingut els millors resultats a les proves d'accés a la universitat i també a les proves d'accés per a majors de 25 i 45 anys. A les proves s'hi han presentat de Pineda un total de 72 alumnes. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha volgut reconèixer l'esforç, la constància i la dedicació dels estudiants que han destacat en aquesta etapa decisiva abans d'entrar a la universitat. Pel que fa a l'Institut Pineda, els estudiants reconeguts han estat Marc San José, Jordi Ruiz i Joel González. De l'Institut Joan Coromines han rebut el reconeixement Carlos Olivares, Daria Sergueva i Lucía Paricio. I de l'Institut Euclides, els alumnes distingits han estat Elsa Marchant, Abel Guete i Edin Serra. També s'han reconegut dos alumnes de l'Escola d'Adults Municipal Natura, Daphne Scheir, amb millor nota per la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys, i Antònia Martínez, per la prova d'accés a la universitat per majors de 45 anys. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha explicat que a través d'aquest reconeixement l'Ajuntament ha posat en valor el talent jove del municipi i també l'esforç de tots els estudiants que han culminat aquest èxit en l'etapa acadèmica abans d'entrar a la universitat. L'acte celebrat a la sala de plens ha comptat amb aquesta felicitació expressa pels resultats assolits. El Centre Cívic Poblenou es prepara per aquest dissabte a la festa del seu desè aniversari, que començarà amb actes a partir de les 6 de la tarda davant del Centre Cívic al carrer Diputació amb Pirineus. Hi haurà activitats fins la nit. En aquests 10 anys, l'equipament s'ha consolidat com un espai de referència per la convivència, la participació i la relació veïnal. Una de les apostes destacades ha estat la programació gratuïta i oberta a tothom. Des de la seva obertura, prop de 3.000 persones s'hi han donat d'alta i s'han enregistrat prop de 20.000 inscripcions a cursos, tallers i activitats. També s'hi han fet més de 300 propostes formatives i culturals amb la participació també de 60 entitats. Un equipament que rep usuaris també d'altres municipis de la comarca i del territori.

0: de cinema al Festival Internacional de Curtmetratges. Començarà dilluns vinent i Pineda es tornarà a convertir en la capital del cinema. Aquest any s'han presentat 900 curtmetratges procedents de 44 països. El certamen està organitzat per Cinemark amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. S'oferirà una setmana de projeccions gratuïtes a l'Auditori de Pineda que acabaran dissabte 26 amb la gala de cloenda i l'entrega de premis. Hem parlat amb Marçal Mora, de Cinemark, que ha explicat que aquest any també s'hi ha implicat amb molta força el talent local.
1: Tenim precisament un curt que es diu Prou Bé, sí, que surt en Jaume Casals, i gent de l'escola de teatre. A dimarts que passem un curt que es diu Marieta, també una producció maresmenca, surt en Bernat Pitt. I en l'apartat de presentacions, per exemple, també agafem l'elenc local, com és l'Aina Rite, que ens fa de presentadora, o les Méndez Sisters, que ens faran la gala cloenda. Tenim les actuacions, que hem intentat que siguin també d'aquí. I a la cloenda tenim a la Maria Muñoz.
0: Marçal Mora i Farnés Foncillas, membres de Cinemark, han parlat de les col·laboracions al festival de les escoles i els instituts Euclides i Coromines.
1: Una és el treball comunitari, no? Exacte, aquests alumnes sí, que participen en diferents entitats, i nosaltres com a associació ens vam apuntar a que vinguessin a ajudar. Ajudar,
2: sí,
1: vol dir...
2: Venen a col·laborar,
1: sí. Que vinguin,
2: sí,
1: a col·laborar, que estiguin
2: inclús
1: a sala...
2: Adicionar.
1: Tenen diferents espais on poder participar, viure activament, que vol dir organitzar un festival des de dins, i a part, doncs, com que les escoles també fan treballs, diguéssim, audiovisuals, i cada cop més, perquè amb el mòbil de seguida en treu una producció, els hi decidim aquest espai, que és com l'auditori, perquè vinguin, pugin a l'escenari, mostrin els seus treballs i trenquin aquella primera barrera de dir, mira, jo he fet un curt però no sé on mostrar-lo, no? O el mostro a casa i prou, doncs no. Vine aquí, que tens una gent que és un públic anònim, i treu-te aquest cub de voler posar en paraules, explicar què has volgut dir amb tot això, i la veritat és que funciona.
0: Podeu consultar tota la programació d'aquest festival que comença dilluns a cinemarpineda.org. Un monitor d'equitació d'Arenys de Munt ha acceptat una condemna de gairebé 30 anys de presó per abusos sexuals a 9 menors entre els anys 2015 i 2023. L'acord es va assolir entre la Fiscalia, la Defensa i les acusacions particulars abans del judici a l'Audiència de Barcelona. Segons s'ha fet públic, l'acusat ha reconegut diversos delictes d'abusos sexuals a menors, abusos amb penetració, pornografia infantil, exhibicionisme davant de menors i tracte degradant. L'home haurà d'indemnitzar les víctimes també amb 62.000 euros pels danys morals i les seqüeles patides i complir 9 anys de llibertat vigilada un cop surti de la presó. Després de l'acord previ al judici a l'Audiència de Barcelona, en què ha acceptat gairebé 30 anys de presó. Troben un dofí llistat mort a la platja de Llevant de Santa Susana. Ahir al matí es va localitzar. L'animal feia aproximadament 2 metres de longitud i es trobava a la vora del mar. La policia local va activar el protocol corresponent i posteriorment els agents rurals i els tècnics de la Fundació CRAM van fer una primera valoració de l'exemplar. Un cop finalitzada aquesta inspecció inicial, el dofí va ser traslladat a la Universitat Autònoma de Barcelona, on se li practicarà una necròpsia per determinar les causes de la mort. Segons ha informat la policia local de Santa Susana, aquest tipus d'actuacions permeten obtenir informació sobre l'estat de la fauna marina i també contribueixen al reconeixement i la conservació dels cetacis al litoral mediterrani. El Museu Municipal de Calella, Josep Maria Codina, ha finalitzat la restauració dels plafons ceràmics de Sant Jaume i dels oficis situats al pati del museu i procedents de l'antic jardí de Can Saleta. Els treballs han consistit en la neteja i restauració dels plafons amb actuacions per recuperar els colors originals, reparades perfectes i consolidar les parts malmeses, garantint així la seva conservació. La parròquia de Santa Maria obrirà el dissabte 3 d'octubre les inscripcions per al nou curs de catequesi. Les inscripcions es faran a les tardes als locals parroquials. La catequesi és per als infants a partir de segon de primària i fins a tercer d'ESO. estem molt atents a la situació meteorològica amb xàfecs i tempestes que poden anar avançant cap al Maresme durant aquest vespre, nit i matinada, i poden anar en augment. Aquesta és la previsió d'avui dimecres.
2: Avançada a la tarda, al vespre, inestabilitat del nord-est, podria avançar cap a més cap a la Costa Brava, Baix Empordà, Costa de la Selva, treure el nas algun ruixat o tronada per la Selva, el Montseny, treure el nas també per l'Alt Maresme. Més aviat, vespre, nit, les tempestes poden ser també molt fortes i deixar litrades importants a tot aquest sector. Nosaltres quedaríem, doncs, més al marge, estem més allunyats d'aquesta zona que els estem dient, però com que aquesta inestabilitat se podrà eixamplar, afectant gran part de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs inclús també podria avançar cap a aquesta inestabilitat, cap aquí, cap al Maresme, però el plat fort es situarà en aquest sector. Bé, quan vagi descarregant, doncs aniran baixant les temperatures, mentre no ho faci, calor xafogó, però no assolint els valors tan elevats del dia d'ahir. Dijous de matinada encara risc alguns ruixats, algunes tronades en zones del litoral de Catalunya, al llarg del matí doncs s'aniran obrint clarianes. Tindrem encara restes núvols baixos, però a migdia es podrien obrir algunes clarianes. A la tarda vespre no descartem algun ruixat cap al nord-est, nord de interior de Girona i nord de Barcelona. En principi, la resta no esperaríem precipitacions, la mina es faria més de tardor, o més calor, o més moderada, no tindrà res a veure amb la calor que hem passat.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
5: Hola, sóc Otmar Schuster, Ot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 8. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha homenatjat en un acte institucional els i les estudiants del municipi que han obtingut els millors resultats de les proves d'accés a la universitat. També de les proves d'accés per a majors de 25 i 45 anys que s'han presentat amb l'escola d'adults. Pineda es prepara per una setmana de cinema al Festival Internacional de Curtmetratges. Aquest any s'han presentat 900 curtmetratges procedents de 44 països. El certamen està organitzat per Cinemar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i començarà dilluns vinent. El Centre Cívic Poblenou celebrarà dissabte el seu desè aniversari amb una festa oberta a tothom que es farà a partir de les 6 de la tarda. Hi haurà activitats familiars, jocs, maquillatge infantil i música. Una festa que acabarà amb la bufada d'espelmes i una sessió musical amb DJ. En 10 anys, al Centre Cívic Poblenou s'han organitzat més d'un centenar d'espectacles i activitats gratuïtes, actes que han aplegat fins a 10.000 assistents. A més, les mostres i festes de final de curs han reunit fins a 3.000 persones. També, des de la seva obertura, prop de 3.000 persones s'hi han donat d'alta i s'han registrat més de 19.000 inscripcions a cursos, tallers i activitats. Gairebé 30 anys de presó per a un monitor d'equitació del Maresme per abusos a 9 menors. És un monitor d'Arenys de Munt que ha acceptat una condemna de 29 anys i 5 mesos de presó per abusos sexuals a 9 menors entre els anys 2015 i 2023. L'acord es va assolir entre la Fiscalia, la Defensa i les acusacions particulars en el judici a l'Audiència de Barcelona que ara s'ha donat a conèixer. Troben un dofí mort a la platja de Llevant de Santa Susana. Els fets van passar ahir al matí. L'animal feia aproximadament 2 metres de longitud i es trobava a la vora del mar. El Museu Municipal de Calella, Josep Maria Codina, ha finalitzat la restauració dels plafons ceràmics de Sant Jaume i dels oficis situats al pati del museu i procedents de l'antic jardí de Can Saleta. La parròquia de Santa Maria obrirà el 3 d'octubre les inscripcions per al curs de catequesi 2026-2027. I el temps, avançaran cap al Maresme, xàfecs i tempestes durant el vespre, la nit i matinada. El plat fort s'espera en zones prelitorals i a la costa central. Aquí, segons el nostre home del temps, potser ens escapem, tot i que no es descarten. Per tant, una situació que s'anirà veient les pròximes hores.

0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 12. Ràdio Pineda.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.